0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Què tal? Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8, el dia de l'eclipsi ja és aquí. El govern ha activat l'Eclipval, el Pla Territorial de Protecció Civil, que coordinarà el major dispositiu de seguretat desplegat mai a les Balears. S'hi participen des de l'exèrcit fins a les policies locals. Des de primera hora del dematí es començaran a aplicar restriccions al trànsit, si bé es preveu que el gruix entri en vigor a partir de les 3 de l'hora baixa. El govern demana seny i mantindrà reunions periòdiques al llarg del dia. Preocupa especialment el risc d'incendi avui. Tots els municipis de l'arxipèlag es troben en alerta 4, el nivell màxim per perill de foc. És dimarts, 12 d'agost. Paco Lagunas, el control tècnic, us saluda a Xisco Díaz, repassant més titulars amb Paula Bendito. Tres noves pasteres arriben a Formentera.
1: 60 persones van ser interceptades a la Pitiusa Menor a bord de tres embarcacions. Les dues primeres van ser localitzades per la zona de la Mola i la darrera va ser interceptada a 20 milles del sud de l'illa.
0: La fiscalia investiga Pedro Bestard
1: pel suposat ús fraudulent de cotxes oficials de la institució insular. El Ministeri Públic ha obert diligències contra el dirigent de vots arran de la denúncia presentada pel PSIP, que considera que l'ús privat continuat de vehicles públics podria ser constitutiu, entre d'altres, d'un delicte de malbaratament.
0: I en els esports?
1: La mallorquina Estela Tonraz ha acabat...

0: Són les 2, la 1 en Canàries.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ha llegado el día. Faltan 6 horas y media para que todo el país levante la vista al cielo para disfrutar del fenómeno astronómico del siglo, el eclipse total de sol que va a cruzar España de oeste a este. Enseguida estamos en varios de los puntos desde donde se va a poder observar, pero lo primero, Ceuta. Hoy está ahí la ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de comparecer hace unos minutos ante los medios y no ha despejado la duda de si finalmente acudirá al Senado a dar explicaciones, como exige el Partido Popular. Mar Rupión, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, gran expectación durante toda la mañana a la espera de conocer si la ministra va a estar o no el martes que viene al Senado, y a las preguntas de los periodistas Robles no respondía.
3: ¿Cómo va a ser usted finalmente el 18 en el Senado? ¿Cómo está previsto?
4: Estamos en Ceuta hablando del tema de Ceuta.
2: Por tanto, hasta ahora continuamos a la espera de que el Gobierno o el Ministerio confirmen o no la comparecencia. Quien no ha acudido a la cita con la Cámara Alta ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se ha excusado asegurando que dará las explicaciones necesarias el día 28 en el Congreso, mientras que el PP advierte que tomará medidas legales. Sobre Ceuta, la ministra de Defensa ha defendido la labor de las Fuerzas Armadas y ha insistido en que servirán de apoyo el tiempo que sea necesario.
4: Ni a Ceuta ni a Melilla se las toca, porque efectivamente España es un país que se siente muy orgullosa de lo que es España, y Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España.
2: Reiteraba la titular de Defensa que lo ocurrido hace hoy 13 días no puede repetirse.
0: Es lo último de este 12 de agosto que pasará la historia, como decimos, por el eclipse de sol de A Coruña a Baleares. Se va a poder apreciar en su totalidad desde muchos puntos donde habrá una enorme afluencia de visitantes. Es un gran reto organizativo. La DGT prevé hasta 1,5 millones de desplazamientos. A esta hora ya hay quienes están cogiendo sitio. El Centro Oficial de Seguimiento está ubicado en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara. Allí ya está todo preparado y ahí hay también un micrófono de Radio Nacional. Rubén Omar Mendoza, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, aquí en el Observatorio de Yebes cada vez hay más expectación, aunque todavía quedan más de 6 horas para que la luna tape completamente el sol. La emoción no es visible solo en los periodistas que se van concentrando aquí, también los profesionales están esperando con ganas que llegue el esperado momento. Rafael Bachiller es el director del Observatorio Nacional.
6: Por fin ha llegado el día después de tantos preparativos. Llevamos meses hablando de mapas, de predicciones, de cálculos, mirando las predicciones meteorológicas. Y por fin, aquí estamos nerviosos, pero emocionados en el gran día.
5: Y es que aquí en el Observatorio de Yebes se lleva trabajando durante meses, incluso desde antes de que se supiera que iba a ser el lugar elegido por el gobierno. A las 4:30 tendrá lugar la bienvenida oficial a cargo de la ministra de Ciencia, Diana Morán, y también se espera que acudan el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Transformación Digital, Óscar López. Y es que este eclipse total de sol es una experiencia única, ya que no se espera otro en esta zona hasta dentro de 300 años.
0: Y los primeros en disfrutarlo en su plenitud serán los gallegos. En A Coruña el sol quedará cubierto al 100% a las 8:28 de esta tarde. Muchos han elegido las playas del centro para verlo, por ejemplo en la bahía de A Coruña. Ahí está Alejandra López, buenas tardes.
7: Buenas tardes, los cielos ya han despejado en A Coruña y el paseo marítimo está hoy más abarrotado de lo habitual. En el ambiente ya se respira que estamos ante un día muy especial.
8: Es una cosa que no se puede explicar. Yo vengo por el paseo, ya veo la gente y ya vas notando.
9: Es demasiado ya, mi madre. Muchísima gente, nos invaden todo Dios aquí, ¡buah!
7: Aquí, al lado de la playa del Orzán, se ha instalado un puesto de coordinación del operativo especial. El eclipse coincide con el trofeo Teresa Herrera, que enfrenta a Deportivo y Real Madrid, y con la llegada de 5 cruceros. A estas alturas, gallegos y turistas conocen las recomendaciones básicas.
10: Mirar poco tiempo, inda que sea cas gafas.
11: Con el eclipse total, ¿no? Ahí nos podemos quitar las gafas. Son un minuto y medio, más o menos.
12: Es una experiencia única y por disfrutarlo todos juntos.
7: Todo preparado, pues, en A Coruña para seguir la cuenta atrás.
0: Como decimos, se espera muchísimo movimiento en las carreteras. Tráfico insiste en que no hay que parar en los arcenes para ver el eclipse. Vamos a ver si ya se está notando mayor afluencia de coches. De GT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues se nota ya las complicaciones, a lo que se le suma varios accidentes, ya complicando aún más la circulación. En Madrid, entrada por la 1 en Venturada, en Vizcaya, otros siniestros en la 8, en Bequea hacia Musquís, y en Barcelona, ya en la P7 en Montmeló hacia Girona, como en Valencia, en la 7 complicando Paterna, ya sentido Castellón, y un último en la la salida de Sevilla por la A66 en Guillena. Al margen de ello, tráfico bastante intenso en la salida de Madrid por la 1, ya desde el circuito del Jarama hasta Venturada, en Barcelona de salida por la AP7 en Martorell, al igual que por la 2 en Igualada, y ya en Valencia en la 7 en Loriguilla, en este caso hacia Alicante. Complicada en Jaén también la A4 en Guarromán sentido Córdoba, al igual que la A44 en Carchelejo en ambas direcciones, y finalmente en Málaga en la AP7 ya en Fuengirola, en Almadena, todo ello hacia la capital malacitana.
0: Las autoridades insisten en pedir prudencia en carretera y también una vez estemos en el lugar de observación, especialmente para evitar incendios. Con todo listo, el temor es que las nubes puedan deslucir el espectáculo. En principio parece que el cielo va a estar despejado en la mayor parte del país, por lo demás mucho calor. Estudiando bien el mapa, contando también los segundos para el eclipse, está ahora mismo Jacob Petrus. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Al minuto vamos siguiendo la evolución de las nubes, porque a esta hora, por ejemplo, son bastante densas en las costas de Galicia y sobre todo del Cantábrico más occidental. En principio el pronóstico marca claramente cómo estas nubes seguirán en estas posiciones, incluso podrían ganar terreno hacia el Cantábrico oriental. Sería la zona en la que será más difícil ver el eclipse, especialmente en zonas costeras, porque hacia el interior ya no penetran con tanta facilidad. También estaremos muy pendientes de las nubes de evolución, que hasta ahora empiezan a crecer en zonas de montaña y que con mayor probabilidad cerca del Mediterráneo incluso llegarán a formar algunas tormentas al sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, al este de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Serán tormentas más activas a primera hora de la tarde, así que a la hora del eclipse ya deberían disiparse y poco a poco ir desapareciendo esas nubes. En el resto de España, desde luego, con un cielo prácticamente despejado, con un poco de calima. En las Islas Canarias, con algunas nubes al norte del archipiélago. Y sobre todo hoy, mucha precaución con las temperaturas. Suben respecto a ayer 39-40 grados en los principales valles de nuestro país. Y cómo no, con estas condiciones meteorológicas, lo remarcamos mucho, el peligro de incendios vuelve a ser extremo en gran parte de España.
0: Pues vamos a repasar cómo están los incendios que más preocupan a esta hora. Luis Ortín, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por el de Niebla, en Huelva. Ya son 28.000 hectáreas afectadas y 700 vecinos que siguen desalojados. Preocupan las condiciones meteorológicas. En el puesto de mando avanzado está Guillermo García para darnos la última hora. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Pues se espera una jornada de nuevo compleja, es lo que viene ocurriendo desde la madrugada, comportamiento cambiante del viento y fuertes rachas que han llevado al límite la situación en el frente norte y en la línea este del incendio. Casi 700 efectivos intentan contener el avance del fuego, que ya ha entrado en la provincia de Sevilla, pero sigue creciendo la superficie afectada. Escuchamos al vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz.
17: Lógicamente, cuando he dicho ayer que avanzaba un 25%, al menos en relación con los crecimientos de dos días antes, quiere decir que algo había crecido y, por tanto, podemos estar en torno a las 28.000 hectáreas del incendio.
16: A esas difíciles condiciones se suma hoy que los medios aéreos deberán retirarse algo más temprano por el eclipse, justo en las horas en las que su trabajo es más efectivo.
15: Y se sigue muy de cerca la evolución del fuego en Peñas de Riglos, Huesca. Ya han ardido unas 5.000 hectáreas y más de 400 vecinos de 8 municipios permanecen desalojados. La buena noticia es que está ya perimetrado al 50%, la mala, la subida de las temperaturas y la entrada para hoy de viento sur. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior de Aragón.
18: El incendio evoluciona mejor, pero sigue estando activo y sigue siendo preocupante, sobre todo la evolución de su flanco derecho hacia en la zona protegida, la zona monumental de San Juan de la Peña.
15: Y 48 horas después de temblar la tierra en Colombia, sigue sin descanso las tareas de rescate de posibles supervivientes. Actualmente son al menos 200 muertos y más de 1.000 heridos. No constan de momento españoles entre las víctimas, aunque el Ministerio de Exteriores sigue sin localizar a 75 compatriotas. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Y por segunda noche, los trabajos de rescate han seguido sin pausa y en Colombia más organizados y con más recursos, sobre todo en las ciudades de Cali y Pereira, que son las dos en las que más edificaciones han caído, atrapando a cientos de personas que todavía hasta ahora permanecen desaparecidas. Y con cada rescate y cada aliento de vida, alegría por parte de rescatadores y voluntarios, mientras crecen las dudas, ya que el gobierno no ha solicitado el envío de equipos de rescate internacionales y se ha limitado a solicitar apoyo material con productos de primera necesidad. El presidente, además, acaba de decretar 3 días de luto oficial en toda Colombia.
15: De los mercados, hoy el IBEX se mantiene en zona de máximos, el precio del petróleo volátil y muy pendientes de conocer el dato de inflación de Estados Unidos en el mes de julio. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
20: Buenas tardes, es la referencia del día que se publicará en unos minutos y que se servirá para coger pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal estadounidense. A la espera de las cifras, las bolsas europeas se mueven con mucha prudencia, con suaves ganancias, salvo París, que cae por la mínima. El IBEX 35 anota un 0,2%, se mueve alrededor de los 20.250 puntos. De momento sería nuevo máximo. El petróleo muy volátil, el Brent de referencia en Europa supera los $89 el barril.
0: Y en los deportes, Julián Álvarez y Diego Simeone se han visto por primera vez las caras tras las dudas generadas sobre su futuro. Rubén Sánchez, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Casi dos meses después de sus declaraciones en el Mundial anunciando que quería salir, Julián volvió esta mañana a ponerse a las órdenes del entrenador en su primera sesión con el grupo. En el Barcelona, día de regreso para los campeones del Mundial que faltaba por llegar, menos para Ferran Torres, que sigue negociando su traspaso al PSG. Y en el Real Madrid ha vuelto Bellingham a Valdebebas, mientras el equipo se enfrenta esta noche al Deportivo en Riazor, en el Teresa Herrera.
0: Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora la información más cercana a la de sus comunidades.
22: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
23: Bon dia, són les 2:11 d'aquest dimarts 12 d'agost, jornada històrica per l'eclipsi de Boira Baixa, que ja ha provocat restriccions de trànsit a molt de punts, la carretera de la Serra de Tramuntana a Mallorca, l'accés a Sacalobre i a Punta Nati a Menorca. També està tallada, per exemple, la carretera Andrat Sant Elm o la de Ses Salines al pàrquing d'Estrenca, entre d'altres. Tot d'un anam amb això, amb Júlia Blasco al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Margalida Blanquer. Arriba una nova pastera a Formentera.
24: Amb 11 migrants que se sumen als 60 interceptats ahir a la mateixa illa. A més, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa 14 persones, una d'elles menor d'edat, acusades de patronejar 9 pasteres el mes passat.
23: Els menors d'edat ja no poden comprar begudes energètiques a les Balears.
24: Avui ha entrat en vigor el decret llei que regula la seva venda.
23: I en els esports?
24: El Mallorca espera oficialitzar avui l'arribada d'Adriana Aliso. I Hugo González de Oliveira disputarà avui a hora baixa la final del 200 metres esquena dels europeus de natació.
23: Coneguen la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
25: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears pugen les temperatures i s'esperen màximes altes. Es podran superar els 36 graus a moltes zones i a l'interior de Mallorca els termòmetres poden arribar a 38 graus. Màximes previstes de 36 graus a Palma, 34 a Maó i a Eivissa i 31 graus a Formentera. Aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous, temperatures que continuaran altes. Màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 graus a Maó i 31 a Formentera. També serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. La nit serà tropical i les mínimes no baixaran de 26 graus a Formentera o 25 graus a Palma i a Maó. És una informació d'EMET.
23: Tranquil·litat i normalitat per ara en el dispositiu de protecció civil amb motiu de l'eclipsi. El govern només comptabilitza a hores d'ara dues incidències relacionades amb l'operatiu per garantir la seguretat. Si bé és cert que s'ha hagut d'avançar unes hores al tancament d'algunes carreteres, des de la Direcció General d'Emergències afirmen que el comportament de la ciutadania està facilitant la seguretat dels desplaçaments. Enrique Mas, bon dia.
26: Bon dia. L'executiu calcula que hi ha prop de 2.000 persones fent feina de manera directa en l'operatiu. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha comparegut en finalitzar la primera reunió del centre de coordinació, però ara les sensacions són positives.
27: De los 205-210 incidentes que hemos tenido esta mañana en el 112 registrados, solamente dos están vinculados con el operativo, por tanto, desde esta parte podemos decir que hay una tranquilidad importante en este aspecto.
26: Garriz ha assenyalat que fins i tot en algunes carreteres està registrant menys trànsit de l'habitual i ha assenyalat que els punts on s'estan registrant més aglomeracions durant les primeres hores del dia.
27: En la zona de Mallorca, donde estamos teniendo incidencias inicialmente, es la zona de Andratx-Esporles, ese tramo de carretera. Luego Ses Salines y la zona de Estrenc, que está cortada desde primera hora de la mañana. Luego Calatuén, Valldemossa i Canonges.
23: I ja comença a haver-hi aglomeracions a diferents punts i per evitar el col·lapse s'han hagut d'avançar talls de circulació i també de desviar el trànsit. Contem quina és la situació en aquesta hora per illes.
24: A Mallorca la circulació està restringida a l'MA10 entre Andratx i Valldemossa. L'accés des d'Andratx està teat i entre Andratx i Sant Elm també. A Valldemossa es desvia el trànsit cap a Deià i Solla. El port de Solla està tancat a l'accés al far de Moleta. Esporles tanca els accessos cap a Banyalbufar i Estellencs. A totes dues poblacions els aparcaments estan plens i tancats, iguals que els de Cala Tu. Tuent i sa Calobre. També està tallat l'accés al port d'Escanonge, al port de Valldemossa, al cap de Set Salines i en Estrenc. També al Puig de Randa. Aquell dia s'ha tancat el carrer principal de Santa Ponça. A Formentor ja hi ha saturació. A les 3 de l'hora baixa, recordam, es tancaran completament tots els accessos a la serra i al Puig de Sant Salvador.
23: A Menorca es tanca la carretera entre Es Mercadal i el Monte Toro i també els accessos als fars de la Costa Nord, com Cavalleria. Punta Nati està tancada des de les 8 del dematí, així com estava previst.
24: A Eivissa, els talls de trànsit han començat a les 12 del migdia l'aparcament d'accés a Cala d'Hort. A partir de les 3, progressivament, s'aniran tancant els accessos a les cales del municipi de Sant Josep.
23: I a Formentera es restringirà només la carretera al Cap de Barberia i també a Cala Saona. I tranquil·litat de moment en un dels enclaus també més significatius, a Platja de Palma, on a aquesta hora l'afluència encara és l'habitual d'un dia d'agost. Hi ha gent passejant pel passeig i per la platja, i l'eclipsi ja és tema de conversa entre els que són per allà. Ens ho explica la nostra companya Neus Gil. Bon dia.
1: Bon dia. Per aquí on som, prop del balneari 1, fa uns minuts hem començat a veure arribar els primers valents que han decidit passar aquí tot el dia per guardar lloc i aconseguir la millor imatge de l'eclipsi. Els escoltam.
2: Podemos arribar para ver l'eclipsi.
3: I'm setting up to catch the eclipse. I'm planning to stay here the whole day. We found our spot yesterday and I wanted to make sure that I had this spot today.
4: Yo tendré que improvisar. Yo ya estuve aquí el día del espejo, vi que se puede hacer las fotos, que se va a ver el eclipse. Entonces, bueno, tengo más o menos idea, sé por dónde me voy a mover y va a ser por esta zona.
1: Mentrestant, tots els accessos a primera línia de Platja de Palma estan tancats als vehicles privats des de les 12. La policia local adverteix que la zona no està preparada per assumir una arribada massiva de cotxes i recomana arribar-hi en transport públic o a peu. Sentim el cap de la policia local de Palma, Guillem Mascaró.
5: És garantir la mobilitat interna dins espais, la possibilitat de via d'evacuació per desplaçar gent que tingui situacions crítiques i garantir l'accés a l'aeroport de Palma i en els hospitals de referència, són llars i són espada, i per tant hem de fer una sèrie de detalls.
1: Es tracta d'un dispositiu multidisciplinari que es prepara des de fa mesos. Els bombers han reforçat també l'assistència mèdica amb un hospital de campanya i 7 ambulàncies per poder fer un primer triatge i evitar trasllats innecessaris als hospitals. Ens ho explica el cap de bombers, Eder García.
6: Un punt crític és la zona d'aquí de Platja de Palma per la gran afluència de gent que hi ha. Han previst un hospital de campanya bastant important per alliberar trasllats a l'hospital de Son Llàtzer i Son Espases, sobretot, i disposarà d'unes 7 ambulàncies amb doctors, ambulàncies avançades, i des d'aquí farem un primer triatge.
1: De moment, però, el missatge que transmeten els responsables del dispositiu és clar, normalitat absoluta a la Platja de Palma.
23: Gràcies, Neus. La Serra de Tramuntana és un altre dels llocs que també ha generat molta expectació. Des de primera hora del dematí, és el nostre company Lluís Mestres. Bon dia.
8: Bon dia. Els municipis de la Serra de Tramuntana són objecte de desig. Destinació preferent, especialment avui, abans que tanquin l'accés per carretera d'aquí a uns minuts. A primera hora del matí ja hem vist com arribaven turistes i algun resident amb la intenció d'aparcar i cercar un indret on veure l'eclipsi. S'han trobat, però, que la foradada està avui tancada.
9: Nuestro plan era ver el eclipse aquí en el mirador de esa foradada. Llevamos con esto cogido desde enero y bueno, pues nos hemos encontrado con que está cerrado, no sabemos muy bien por qué. Intentaremos, pues, si no podemos aquí, buscar otro sitio que tenga la misma orientación.
8: D'allà es converteix en un poble de concentració de turistes. Entre ells hem trobat un grup de gimnastes de San Francisco, als Estats Units, que fa una setmana han arribat a Mallorca, en concret a la Serra de Tramuntana, per veure l'eclipsi. Ho faran des de la mar. És un viatge de luxe. Ho explica el seu guia.
28: Forme part d'un grup, estem fent un viatge d'una setmana, es tracta d'un gimnàs de San Francisco, que són tots membres del gimnàs, i estem fent un viatge d'una setmana amb motiu de l'eclipsi.
8: L'exèrcit també s'ha desplegat per la Serra de Tramuntana, avui fa controls de carreteres, aparcaments plens, a Deià, alguns cotxes s'aturen també a vora de la carretera, tot i que està prohibit. A Deià, als supermercats, avui han venut tot el que tenien. Han fet curt de previsions.
29: La gent va com a loca comprant tot, ja no tenim fruita. Una locura pitjor que en la pandèmia.
8: Són alguns dels exemples de les hores pròleg a l'eclipsi, el que es convertirà en les pròximes hores que venen, a l'hora baixa, en una autèntica bogeria.
23: Gràcies, Lluís. A Cala d'Hort, a Eivissa, des de les 12 està tallat el pas a cotxe si només es deixa accedir fins a l'aparcament. N'hi ha, però, que ja han vingut abans i passaran tota la jornada a la platja per veure l'eclipsi. Ignasi Gras, bon dia.
7: Aquí a Eivissa les restriccions han començat des de bon matí. A les 12 ja estava tallat el pas a cotxes cap a Cala d'Hort, el mirador emblemàtic de l'illa des d'on cada tarda centenes de persones s'acosten a veure la posta de sol i que avui també gaudiran de l'eclipsi. Per poder accedir i trobar lloc per aparcar, ja de bon matí hem trobat famílies i grups d'amics que passaran el matí calorós d'avui a la platja i ja allargaran fins a la tarda per veure l'eclipsi.
10: Nos lo explicaron hace un par de días, el jueves pasado creo, que nos dijeron, oye, que a partir de las 4 habrán restricciones, tal, pero no, bueno.
11: Llavors el que hem fet és matinar per venir a la platja, per no perdre la reserva del restaurant i poder estar aquí tranquil·lament, venir amb temps, aparcar bé. Ja te digo, totalmente casualidad el estar hoy aquí, però bueno, ja ha salido así, bueno, casualidades de la vida, pues mira, aquí estamos.
12: He traído dron con varios cargadores portátiles para grabar casi una hora y media, he traído la mini pocket, he traído también una cámara, he traído, bueno, el móvil también con el trípode.
7: A partir de les 3 de la tarda s'amplien restriccions aquí a l'illa, sobretot al municipi de Sant Josep. Entre d'altres, el dispositiu afectarà a Caló de Soli, Cala Comte, Cala Llantia, Cala Tarida, Cala Molí, Cala Vedella, Cala Carbó, Satalaia, Cap d'Esfalcó i Escodolà.
23: També s'esperen, gràcies Ignasi, en Bossos a Menorca, on hi ha restriccions per saber com s'està preparant per obrir l'illa aquest eclipsi al pont d'en Gil, a Ciutadella, i és la nostra companya Clara Ceballos.
13: Sí, Menorca es prepara per a l'eclipsi d'aquest vespre, però el gran repte logístic es viu ja aquí als accessos. Ens trobem en un dels 9 punts estratègics que ja estan tallats al trànsit per evitar col·lapses a les cales i a les zones amb bones vistes cap a l'oest, que és on es podrà veure aquest eclipsi solar total. L'expectació és màxima, de fet, des de primera hora del matí ja veiem persones que s'apropen aquí a Pont d'en Gil per examinar el terreny i decidir on s'ubicaran exactament per veure l'espectacle astronòmic. D'altres, sobretot els turistes estrangers, el veuran des del seu hotel o apartaments.
14: We can walk to the coast from where we're staying.
16: Donc, on espera que serà un bon espectacle.
17: Vamos a ir al punto en En Gil para ver la Puerta del Sol y esperamos ver el eclipse también.
13: De cara al capvespre, les autoritats insisteixen que cal sortir de casa amb molta antelació si es vol arribar als miradors i als punts de costa habilitats. Un desplegament sense precedents en una jornada on la mobilitat és ara mateix la principal preocupació.
23: 2:21, parlem ara d'altres qüestions, de successos. 71 persones han arribat a les darreres hores a Formentera en 4 pasteres, la darrera avui a les 6 de la matinada, amb bots de migrants a bord d'origen magrebí que han estat interceptats a 30 milles al sud de l'illa. Amador Bausà, bon dia.
18: Bon dia. Ahir n'arribaren 60 més en 3 embarcacions. Una va tocar terra de vora un hotel de la Mola amb 21 migrants a bord, una altra al far de la Mola i la tercera va ser detectada a 20 milles de la costa sud. Segons dades de la delegació de govern, des de començaments de l'any han arribat a les costes de les illes 230 pasteres amb 4.349 migrants en situació irregular.
23: A més, la Policia Nacional d'Eivissa ha anunciat la detenció de 14 persones a les que acusa d'haver patronatjat 9 pasteres fins a les costes pitioses durant juliol. Un dels detinguts és menor d'edat. Haurien enduit a 154 migrants de manera irregular a les pitioses.
18: I la Policia Nacional ha detingut uns pares a Palma per suposadament haver abandonat els seus fills menors d'edat a un habitatge insalubre i que no complia amb les condicions d'habitabilitat.
23: I un darrer succés, un veí de Palma de 55 anys ha mort d'un accident de parapent en un cim d'Osca. Després de sobrevolar la zona i localitzar l'home, la Guàrdia Civil l'ha traslladat a Jaca, on l'esperaven els serveis funeraris per dur-lo a l'Hospital Provincial d'Osca. Més qüestions. Els menors d'edat ja no poden comprar begudes energètiques a les Balears. Avui ha entrat en vigor el decret llei que regula la seva venda, aprovat divendres passat pel Consell de Govern, una norma que compta amb el suport de nutricionistes, famílies i comunitat educativa.
26: El consum de begudes energètiques està cada vegada més normalitzat entre els adolescents, productes perillosos que poden crear addicció i dependència, ja que contenen una gran quantitat de cafeïna i sucre. Manuel Moñiño és president del Col·legi de Nutricionistes i Dietistes de les Balears.
19: Y es una medida preventiva de salud pública para proteger a los menores de este tipo de bebidas que pueden crear adicción, problemas psicológicos, cardiovasculares e incluso dependencia, además de trastornos del sueño, hipervitaminosis y también incrementar el riesgo de obesidad por el alto contenido en azúcares.
26: El govern intenta frenar el consum prohibint la venda als menors de 18 anys de qualsevol beguda que tinguin un elevat contingut de cafeïna, en concret que la seva concentració sigui igual o superior a 15 mil·lígrams per cada 100 mil·lilitres. Una mesura que aplaudeixen els docents, tot i que dins dels centres educatius ja estava prohibit el seu consum, no és tan fàcil que fer complir la norma. Alerta Joan Ramon Xamena, president de l'Associació de Directors de Secundària de Mallorca.
0: Així com, per exemple, sí que el tema del mòbil està ja molt, està molt desenvolupat, quan tu vols un mòbil a tot un procediment, clar, en aquest cas no hi ha aquest procediment. A les 8 de matí hi ha que venen més accelerats que per que venen de festa més de venir a dormir. Tot el que se té seva atenció dins classe, les molèsties que creen en els altres companys del professorat, el nivell de conflictes es pugen molt per aquest estat.
26: Per això demanen suport a les famílies perquè no s'hi comprin i perquè ajudin a controlar que els menors no excedissin aquestes begudes per altres vies. Montse Juan és directora de l'Institut Europeu d'Estudis en Prevenció, diu que és una feina de conjunt.
2: I demanant compromís a les famílies de que també prenguin consciència i deixin de comprar aquests productes de consum familiar o com refrescos. Aleshores, aquí s'ha d'implicar tothom, els comerciants, que prenguin consciència i no ho venguin perquè hem de protegir les persones menors, a les famílies que sàpiguin que això és nociu i tampoc ho comprin.
23: I més qüestions. Els policials locals de Palma cobraran a partir d'aquest mes un plus de fins a 400 euros mensuals. L'Ajuntament dona així compliment al pactat amb els sindicats.
3: La Junta de Govern ha donat avui el vistiplau a l'acord assolit el passat mes de juny amb la majoria dels sindicats, que suposa una adequació de les retribucions a les diferents categories laborals en complements que aniran d'entre els 300 i els 400 euros mensuals. El plus s'abonarà la nòmina d'aquest mes i en caràcter retroactiu des de primer de gener d'enguany. El regidor de Seguretat Ciutadana és Llorenç Bossa.
15: S'actualitza el complement específic dels policies i també el complement de destinació, adequant les retribucions del cos a la realitat operativa i organitzativa que té la policia local de Palma. Amb aquest acord el que fem és continuar modernitzant i transformant la policia de Palma per adaptar-la a les necessitats de la ciutat d'avui i dels pròxims anys.
3: La millora salarial es complementarà a l'adequació de les places d'agents i comandaments a l'operativa real, un dels punts més polèmics del pla d'ordenació del cos que va enfrontar els sindicats policials i l'equip de govern mesos enrere i va provocar el nomenament de Boussà en el càrrec en substitució de Mercedes Celeste.
23: I UGT ha convocat una vaga indefinida a partir de dia 24 a la Canera de Sonreus davant del que consideren una greu precarietat laboral i manca de seguretat pels treballadors.
18: El sindicat assenyala que l'empresa responsable del servei, Atixa, i l'Ajuntament de Palma han ignorat les seves demandes malgrat els múltiples comunicats que els han fet arribar. UGT critica, entre altres coses, que es mantenguin les nòmines dels professionals en el salari mínim i que les seves condicions en matèria de prevenció de risc i salut laboral segueixen sense millores. Escoltam a Juan José del Teso, responsable del sector serveis a la comunitat a UGT Illes Balears.
20: Se lleva un mes trasladando quejas y reivindicaciones del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tanto en materia salarial, que apenas llegan al salario mínimo interprofesional, y en materia de seguridad y salud, situaciones muy importantes que solucionar en cuanto a seguridad con los animales. Y bueno, pues de estas reivindicaciones surge esta convocatoria de huelga.
23: 2:27 per la mare d'actualitat esportiva.
26: Pendents que el Mallorca faci oficial el fitxatge d'Adrián Lisso, l'acord amb el Saragossa estaria ja tancat i l'estrany de 21 anys arribaria cedit amb opció a compra. Aquesta passada temporada ha jugat la Lliga cedit al Getafe, on va tenir un paper protagonista, sobretot a la primera part del curs, mentre la resta de la plantilla ja es prepara per donar el sus a la temporada amb el debut a la segona divisió contra el Valladolid. Dissabte a Somos i en natació als europeus que s'estan disputant a París, Hugo González d'Oliveira nedarà avui hora baix a la final dels 200 metres esquena. Ahir es va classificar amb el 7è millor temps i la mallorquina Estela Tornac ha acabat cinquena a la final de la mateixa prova.
23: I avui a la cultura parlam de música, teatre i de l'eclipsi.
18: Avui a Eivissa, a la platja de Serenal, en el passeig marítim de Sant Antoni, tindrà lloc el Feels Like Festival. Oferirà un escenari a l'aire lliure on la música electrònica i un dels fenòmens astronòmics més importants dels darrers anys aniran de la mà. El festival proposa viure l'eclipsi amb els peus a l'arena, enfront de la mà i amb alguns dels noms més destacats de la música house, com Jamie Jones, Frankie Rizzardo o Miguel Antones. Tot això entre les 4 de l'hora baixa i la mitjanit. I a l'Auditori de Porreres, a les 6 i mitja de l'hora baixa, es viurà una jornada de teatre de barra, un format que acosta les arts escèniques al públic mitjançant representacions breus i intenses. Es realitzaran 3 funcions d'accés gratuït, amb places limitades, i els organitzadors asseguren que la funció serà compatible amb l'eclipsi, ja que haurà acabat abans.

Idò, amb la cultura arribam a les 2:30 en aquesta jornada que estem, com saben, ben pendents de l'eclipsi. Demanàvem precaució, seny, i que tot transcorri en la millor de les normalitats. Gràcies per la seva atenció. Els serveis informatius d'aquesta casa tornen demà a partir de les 7:25 del matí.